0: Hablamos de 2 billones de euros de presupuesto total para un periodo de 7 años prácticamente, y dentro de esa cantidad total se ha propuesto dedicar 865 mil millones, es decir, prácticamente la mitad, a los fondos, a toda la parte relativa a la cohesión. De esta cantidad se proponía, bueno, se iniciaron las negociaciones, se escuchó la inquietud que producía en determinados actores la propuesta inicial, y en reacción a esa inquietud inicial se puso sobre la mesa la idea por parte de la comisión, la presidenta de la Comisión Europea, de dedicar un 10% de ese gran sobre de la cohesión, que se articulará a través de planes nacionales y regionales, dedicar un 10% de esa cantidad global a lo que llamamos el desarrollo rural.
1: I ja està clar quin seria el criteri de repartiment per països i dins de cada país per regions?
0: Bueno, hasta que no cerremos las negociaciones, y son unas negociaciones arduas que llevan tiempo, nuestro objetivo es que los colegisladores las cierren a finales de este año. Hablamos de un ciclo que se va a iniciar en el año 2028, pero que es necesario programar antes. No será posible dar, bueno, la cantidad fija, la foto fija de cómo han quedado las cosas.
2: I a partir d'ara què? Perquè comentaves que el cicle començarà el 2028, però hauríem d'esperar fins al 2034, no?, per acabar aquest cicle i per tindre ja una cosa més o menys definitiva, no?
0: Sí, bueno, ahora lo que estamos haciendo es negociar esa propuesta. La propuesta tiene que ser aprobada por unanimidad por el Consejo, es decir, los representantes de los Estados Unidos. También interviene en el proceso, obviamente, el Parlamento Europeo, que se pronunció hace escasas semanas pidiendo más presupuesto, pidiendo también un refuerzo de los fondos dedicados a la cohesión, con lo cual estamos un poco en pleno diálogo para intentar llegar a esa foto fija que nos permitirá dar las cifras definitivas dedicadas a cada cosa.
1: Temps tindrem, per tant, d'anar contant les coses. Primer començarem en els projectes que s'hagin pogut presentar. Confiem en que Maria mos ho conte. I bueno, intentarem parlar amb els responsables d'aquests projectes, de les coses que es poden fer, i després pues, anirem a poquet, sabent quants diners, com i de quina manera li toquen a la Comunitat Valenciana en un projecte que busca això, que no hi hagin zones de primera per raó de la situació geogràfica. Maria, moltíssimes gràcies, de veres.
0: Muchas gracias a vosotros y es un placer.
3: En Bouquet sabemos que cada cosa a su tiempo. Saborea esta nueva temporada de Sandías Bouquet, una producción nacional con contenido altamente jugoso asegurado, que te da raciones de vida para ti y raciones de vida para el campo. Sandíasbouquet.es. Cada cosa a su tiempo.
2: Es el moment de cuinar. Santi Hernández, ¿qué tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, Quique, com estàs?
2: Molt bé, amb molta gana. Què suggerisses avui, en este matí?
4: Pues mira, anem a aprofitar un poc l'altre dia que em va sobrar pollastre, el que fes pollastre al forn, i em va sobrar una miqueta, i ara que ve l'estiu i ve la calor, jo dic, pues mira, vaig a preparar un escabeig a mig pollastre i així el podem aprofitar per a fer amanides, clar, i de més.
2: Bueno, això és una màxima del programa, si no es dir absolutament res, s'aprofita tot.
4: Efectivament, per això ho hem fet. I sí que hem fet alguna vegada algun escabeig, dic, però d'igual, dic, anem a comptar l'aprofitament, perquè a vegades no sobren coses i hem fet croquetes, hem fet altre tipus de, saps, de roba vella...
2: I per variar un poquet, també, a veure.
4: Per variar un poquet.
2: Doncs pues vinga, vale, Maria, a preparar aquest escabeig de pollastre al forn.
4: Efectivament. Doncs pues mira, en un principi el que anem a fer és, doncs, pues, aquest pollastre al forn que no s'ha pogut sobrar, ¿vale? L'anem a desmicolar una miqueta, anem a llevar-li totes les impureses, els ossos, els venetes, i tot, ja anem a deixar-ho ben netet, i ho reservem, ¿vale? Aquesta part la tenim ahí. I per altra banda, anem a preparar l'escabeig. I l'escabeig és molt senzillet. El que anem a fer és agafar l'oli, una bona quantitat d'oli, que ja apareixerà després a la web, i anem a ficar l'oli i anem a ficar una ceba gran, tallada en juliana, i anem a deixar que se poche poquet a poquet perquè es quede tendreta, ¿vale?, i transparent, deixina transparenteta. Bueno. I l'anem a acompanyar també d'un parell de carlotes tallaetes i anem a ficar-les allí també. I tot això en companyia de 3 o 4 alls, o 5, no, no, els que siguin, ¿vale?, un grapaet.
2: Això és, ¿vale?
4: Sí, a gust.
2: I ja està.
4: ¿Vale? i anem a deixar que això vaig a fer xup, xup, xup, xup, i vaig a, d'alguna manera, pues, agafant un poquet de tot.

0: no i de més.
1: A foc lent, t'imagine? O...
0: no, sí, això, sí, a, sí, perquè no vull que la ceba se creme ni res. Vale. Vull que se quede ben, ben clareta i transparent, no? I res, una vegada ja està, la tenim així a mig coure, el que anem a fer és a introduir la resta d'ingredients. Anem a ficar una fulleta de llorera, anem a ficar pebre en boletes, una mica de pebre negre, també anem a ficar el que és vi blanc, uh-huh, el vinagre i una miqueta d'aigua. Val?
1: Val.
0: Aleshores, ahí ja tenim, diguem, la mescla que va produir aquests cabells meravellós. I el que anem a fer, simplement, i així de senzill, és que una vegada al cel bull, val? Anem a ficar un bull pues, a foc mig, baixet, ens interessa que vagi a poquet, uh-huh, val? Anem a incorporar aquest pollastre.
1: El pollastre que teníem.
0: Mm. Val? I anem a deixar que això estigui coguent-se pues, mínim mitja hora, val? Entre 30 i 40 minuts. Vale? Poquet a poquet, mig tapaet, perquè no s'evapore massa el contingut, i la veritat és que, a veure, els aromes ja ho diuen tot, i sí que és de veres que se te queda un escabeig meravellós, aprofites el que és el pollastre, uh-huh, i després nosaltres pues, la idea és fer pues, alguna amanida, pues, això, pues, en broix de fuix de...
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí,
0: clar. Ara és d'estiu i li agafem aquest escabeig i tu imagina't-lo. O sea,
1: m'ho estic sabor... imaginat, ara mateix estic salivant i em costa parlar. I, sí, sí.
0: Efectivament. I tu saps que val la pena que aquest escabeig deixem que s'atempere, quan estiga ja fred se fica a la nevera, uh-huh, i és millor menjar-se-lo pues, un dia després, ¿vale? Començar a provar un dia o dos després.
1: Perquè ja agafa ja tot el sabor. Està... I, oi, oi, oi, que bo.
0: Efectivament.
1: Que bo.
0: I fixa't que és una recepta supersenzilla, hem fet aprofitament, hem fet conservació, d'acord? I la veritat és que la tenim de cara a l'escabeig, el que podem tindre molt de temps, i aquest líquid és meravellós per a poder... aprofitar les amanides, sí, vale? Sí. I ara que l'estiu són dates en les que, saps, volem refrescar, no?
1: Perfecte.
0: I bé, i això és la recepta d'esta setmana.
1: Ahí tenim aquest escabeig, en este cas, de pollastre al forn, que, com dèiem al principi, així no es tira absolutament res, s'aprofita tot, i en este cas hem aprofitat les sobres d'un pollastre al forn. Perfecte, hi ha molts ingredients, hi ha moltes quantitats, hi ha moltes coses. Això on està? En la web estarà?
0: Efectivament, com sempre, a la web... unareceptanrecuerdo.com, hi ha el perfils que hi ha a Instagram i Facebook i demés, ahí trobareu el passapàs, les fotos, perquè vegeu com ha quedat i com se pot fer d'una manera senzillíssima.
1: Santi, com sempre, moltíssimes gràcies.
0: A tu, Quique, una abraçada.
1: Arriba el moment de parlar del vi. Javier Prats, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Avui estem vestits amb l'uniforme oficial de la bata, una bata que ens hem posat blanca per analitzar molecularment el vi. Això sona molt al laboratori.
2: Pues sí, sí.
1: Anem bueno, a fer-ho, per compte'ns.
2: El fill a la cap, pues tots estem fets de química, no? Pues en este cas el cava, els quatre tipus que n'hi ha de cava, pues el jove, el reserva, el gran reserva i el de paratge, pues tenen unes característiques organolèptiques que podem detectar, però la ciència diu que això se tradueix en molècules. I, a més, identifica com se pot maridar, no? O quin tipus de menjar li va bé a aquestes molècules que trobem en aquest tipus de cava.
1: Val, o sigui, estem analitzant les característiques organolèptiques de tota la vida, però ho disfressem de química, podríem dir, més o menys.
2: Exactament. De fet, bueno, pues n'hi ha un expert francès, que li diuen François Chartier, que va fer un estudi sobre les harmonies, no? Es denomina creador d'harmonies, uh-huh, i va presentar a Barcelona, a la denominació d'origen cava, pues com quines eren les molècules dels quatre tipus de cava que n'hi ha en el mercat. I va, diguem, fer un perfil aromàtic vinculant-los amb ingredients i cuines internacionals com la peruana, la mexicana, la dieta mediterrània i el xapó.
1: Val.
2: Quasi res, eh?
1: Vinga, pues anem allà. Havies parlat dels quatre tipus de cava, no? Que són els que anem a analitzar.
2: Sí, pues mira, tenim el cava jove, el que tot el món, diguem, té més a l'abast, que és el cava que com a mínim té 9 mesos de criança, que, bueno, pues, si analitzem aquest tipus de cava, pues, ens dona pues, notes d'anís, de fruita blanca, de flors blanques. Clar, això, fent un estudi molecular, en una cromatografia de gasos, espectrometria de masses, que és la paraula tècnica per a descriure-ho, pues diu que trau unes molècules com són l'anetol, l'acetat d'amilo, el linanol, inclús el hexanoato d'etil. És a dir...
3: No em sona res del que acabes de dir.
2: Si tinguérem que parlar en cristiano, pues diríem pues, l'alfàbega, el fenoll, la menta, la poma verda...
3: Això em sona més, sí. Ahí sí,
2: l'oli d'oliva... les gambes. I, clar, pues, bueno, ella ha pensat que la millor harmonia seria en la cuina japonesa, no? En esa salsa de soja llautxera, en el shisho, inclús pues, una cuina mediterrània, no? Basada pues, en herbes i en herbes fresques, sí. Com pot ser pues, això, pues, la menta, el fenoll, l'alfàbega i l'oli d'oliva. Curiós.
3: Ah, amb tot això pues, aniria bé... el cava jove dir... aniria en totes aquestes coses prou
2: bé. Sí, podríem dir que li va bé una ensaladeta, per exemple.
3: Exacte, sí, sí, sí. Molt bé.
2: Sí, sí, sí. Després ja pues, va estudiar el reserva, que és, bueno, sabem que són més de 15 mesos de criança, i bueno, pues, va traure unes molècules que són més complicades de dir, que són la I de calactona, el guayacol, la damascenona, que, bueno, pues, clar, això, si parlem de mel, de tomaca, de patorrat, de media, de porros, de pistatxo, cacau...
3: Sí, també em sona més, sí, pues, que tot això que acabes
2: de dir. Formatge de cabra, calçots... Bueno, pues al final, pues ahí tenim un bon maridatge, per exemple, pues, en cuines com la mexicana, no? La mexicana... pues, utilitzen molt de picant, uns curris també, pues, que a vegades són un poc forts, encara que el suau li va millor, i la peruana, que també utilitza aquest pues, tipus de picants, no? Com l'ají peruà. Sí. I bueno, pues, podríem parlar inclús de ceviches o de alguns tacos en la cuina mexicana, sí. Que no estaria mal, no? També per a maridar ixe cava.
3: O sigui, ixe cava reserva amb cuina picant latinoamericana, podríem dir, no?
2: Sí,
3: a més que els sabors també forts.
2: Que... Vale. Exactament.
3: Molt bé.
2: I bueno, pues ja passem al gran reserva, no? Que és el de més de 30 mesos que tenim que ja, pues bueno, pues ahí hi ha hagut una autòlisi dels llevats, s'ha fet, diguem, un cava més greix, més en notes torrades, més especial, de fruita confitada... Pues ahí també pues, n'hi ha unes molècules que diuen dimetilpiracina, tiazol, acetiltiazol, furan... Bueno, pues si busquem una analogia, no?, en lo que solem trobar al mercat, no?, pues tindríem pues, la poma cuita, avellana torrada, chipotle, formatge cheddar, pernil ibèric, ceba, ostres, gambes roches, vedella... O sigui, que ahí pues, està clar que una bona cuina japonesa, inclús uns guisos mediterranis de llarga cocció, pues, també li anirien prou bé, no? Pues, estem parlant també, inclús, algo de cuina mexicana en el chipotle o inclús diria jo, la famosa cartorrada americana, no? Que posen les hamburgueses i tot això.
3: Molt bé, i això aniria bé, un gran reserva.
2: I quasi un cava de paratge qualificat que encara, pues, aquestes notes són més torrades, més confitades. Podria també maridar-se en fongs i tòfones, o sigui, que també n'hi ha així, pues, uns noms com el benzementanotiol, el furanmetanotiol, bueno...
3: El i uns altres, no?
2: Furfuril mercapacta, que és el cafè, és, per exemple, el que té el cafè, no?
3: Sí.
2: I per això dia que bueno, pues en cars fumades aniria molt bé aquest tipus de cava, el cava de paratge, que ja són criances molt llargues, no?, de més de 3 anys. I bueno, pues l'essència s'ha ficat a l'abast de, del cava per a bueno, pues, trobar pues, aquestes similituds en el que és el menjar i poder saber pues, com marida millor aquests tipus de cava.
3: Molt bé. Després de totes les paraulotes que hem dit al llarg de tot este temps, un resum així ràpid de com aniria cada cava, amb què maridaria bé cada cava?
2: Sí, pues podríem dir que un cava jove harmonitza millor en una cuina japonesa i, vale, i mediterrània fresca, com la conegam, no? Un reserva pues, encaixa millor en una cuina mexicana, en lo que és picant i peruana, inclús bueno, lo que és la cuina latinoamericana on s'utilitza un picant. Uh-huh. I ja el gran reserva i el paratge qualificat pues ja anirien més a plats tipus umami japonès, com el miso, o com el mexicà en el huitlacoche, o inclús pues, carns fumades i pues, guisats mediterranis de llarga cocció. Pues, per exemple, estic pensant en un puchero, que aniria
3: espectacularment. Sí, fantàstic. I tot això, este estudi no, de com maridaria bé cada tipus de cava, li ho devem a este senyor, el senyor Chartier. Així que moltes gràcies i provarem la combinació, que m'imagino que després d'analitzar les molècules anirà superbé. Totes aquestes combinacions.
2: Pues sí, és qüestió de provar, no? Sempre, claro. Jo sempre estic dispost a tastar noves experiències en el món del vi i en la gastronomia, clar.
3: Javier Prats, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies i fins una altra.
4: Fernando Estellés, bon dia.
5: Bon dia.
4: Tema que ja hem tractat així, però al que cal tornar per els canvis en la legislació. Parlem avui de calor i benestar animal.
5: Correcte. Sí, perquè també estan ahí els animalets, també pateixen i n'hi ha que buscar la forma de que això, bueno, pues vaig a menys.
3: I com preparem els animalets perquè aguanten la calor? Perquè nosaltres més o menys es busquem la vida, l'aire condicionat. Però bueno, anem als animals. Com es preparen? Com es preparen
5: bueno,
3: una granja?
5: No se'n va molt la cosa. Al final és una qüestió de tractar de donar-li les millors condicions possibles i ahir millorem molt les granges perquè pues, tinga més correnteta d'aire, tinga una miqueta menys de temperatura i puguem passar bé. I després n'hi ha una altra banda superimportant també que moltes vegades oblidem i és quan els transportem, quan estem moguent-los d'un punt a un altre, també hem d'anar, és un moment crític, també hem d'anar amb molta cura, pues, que el camió estigui ben ventilat i tot això perquè tampoc passin aquesta calor. Perquè al final també això és dolent pels animals, però per als productes tampoc és bo. Aixina que és una cosa que interessa a tots.
4: I una cosa, perquè la nova normativa sigue molt polèmica per el tema de que cal una inversió important, perquè, clar, per tindre la temperatura adequada en una granja has de gastar diners. Com està això? Ja hem arribat a un intent o no hem arribat? Com està la cosa?
5: és una molt bona pregunta, perquè estem tenint una baralla prou forta, sobretot perquè és una normativa que ve d'Europa, i quan tractes de ficar uns límits, vull dir, pues mira, els animals seria recomanable que no estiguin mai a més de 25 graus. No és el mateix un animal que està acostumat i que s'ha criat en Holanda que el que tenim així en Espanya, en València, no? En la comunitat. Canvia molt perquè 25 graus no és el mateix per un que per l'altre. Ho vegem en els guiris, no? Quan venen i estan passant calor i nosaltres estem bé. Aleshores, tenim una discussió prou forta ahí per tractar de trobar la forma de, òbviament, tots estem d'acord en millorar les condicions en les que està animal i que patisquen menys i més en tot el tema del canvi climàtic, això va a més, però està sent molt complicat arribar a un entente i a uns números que ens permetessin a tots treballar bé.
3: Tot això molt regulat, perquè m'imagino que no dependrà de la voluntat del granger, no? El complir amb les normes, sinó que estan aquestes normes, encara que has dit que són prou obertes, no? Depenent de la zona en la que
5: sí,
3: s'han de complir.
5: Clar, de moment sí, òbviament sí, clar, la voluntat del granger, ells són els primers que volen que els animals estiguen bé, això és fonamental, però és de veres que n'hi ha que ficar una qüestió objectiva de forma que quan jo faig una revisió o vaig a una granja, vaig a fer una comprovació, puga controlar, escolta, s'està complint o no s'està complint, bueno, com sempre, no? Ho deixem a la responsabilitat de cadascú, però en uns límits. I ahí és on estem tenint, bueno, pues les discussions fortes per a saber on anem i on no. Però bueno, jo penso que tots anem en la mateixa direcció. El granger és el primer que no vol que els animals estiguin passant calor per el que vos deia abans, perquè al final una vaca que passa calor no produeix tanta llet. i és el primer que li interessa, a banda que els animals estiguen bé, el millor possible.
4: Clar. Començàvem avui el programa parlant d'Europa i de coses que estan passant en tota Europa, encara que pensem que no, i acabem en coses que també demostren que en Europa hi ha diferències, per exemple, de temperatures. Fernando Estellés, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres.
4: Quique, que ha refrescat.
1: Sí, avui tenim nuvolositat d'evolució a l'interior del terç nord i amb probabilitat de ruixats dèbils i aïllat, i pujaran les temperatures màximes.
4: I una dita?
1: Al juny, la pluja és juny. Si plou, cada gota és com el puny.
4: Ho mirarem.
6: Com Pepa Blanes.